Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio. I'll be on the drums.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Радиош Кастейт. Сент 3.4 de sa freqüència modulada.

0: impressionant, aquesta lota.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

Molt, molt bon dia. Ara sí que ja podem dir que estem dins, dins la temporada d'estiu. Entrar calentet. Avui, avui dia 23 de juny, dia assenyalat aquest dia de Vísperes de Sant Joan. Aquesta nit màgica. Aquesta nit que et sent més llarga, diuen, de tot. Bueno, de tot és l'any, eh?

Avui el programa serà més curt. Ja saben tots els nostres oients, i Jan Toni va informar, m'ho va dir també dissabte. Han tingut, bueno, aquesta pena, jo diria, tots els que feien ràdio i també els que escoltau, de tenir que dir adeu a na Manolita, a na Mata, uns diuen un Mata, altres Manolita. I avui, pues, m'agradaria avui anar a donar condoles a família amb l'estanatori, i acaba, pues, té un horari i tindré que acabar a les 11:30, d'acord? ¿Vale?

el penúltim dimarts ja de mes. Hem passat el dia del mes, diumenge. Supos que a Ciutadella devia bullir en tot el que vol dir bullir, eh? Agentada, calor i de més. I avui, otro tanto. I demà és dia gran, és dia de Sant Joan. Així comencen les festes patronals de la nostra illa. Una musiqueta i no serà com els altres dies perquè el diari no ha arribat. Avui m'han dit. De moment... Na Lolita, passaré aquesta cridadeta per un moment només, eh? Bon dia. Sí? Pues no, sí que normalment ho feim. Musiqueta. Sí, deca, Na Lolita, si la vida són dos dies, vinga, disfruta-les aquest

desitjant des d'aquí, des de dimarts a la nit, que vagi tot molt bé, que tot sigui positiu a Ciutadella i que puguin disfrutar moltíssim sense que hi hagi cap desgràcia. Ell diu, despacito, sa musiqueta, no? Que us deim poc a poc, eh? Anem per un... Bueno, uns refrans que morallen de so, d'aquesta capvespre de Sant Joan.

per si després tingués que anar de veres i no pogués llegir les circulars, anem aquí a llegir el que tenim. Jordi Porquet, exposició de pintura a Menorca dins el meu cor. Això serà de dia 3 a dia 12 de juliol. La inauguració serà dia 3 de juliol a les 20 hores. L'horari serà de les 11 a la 1 i de les 9 a les 22, dissabtes i diumenges inclosos. On? Aquí a la sala polivalent de Tsuriet, de la plaça... De la plaça, és que de la planada, vamos. Aquí hi ha un dibuix que jo el veig preciós. Mentrestant, es podem anar també a veure l'exposició de final de curs dels alumnes de l'escola de dibuix i pintura. És cert que jo n'he posat el primer quadre, petit oi, però el primer quadre. Va tenir lloc la inauguració dia 19 de juny a les 20 hores i estarà obert fins dia 29. I amb un horari de les 11 a la 1 i de les 17 a les 21. Allà mateix, a la sala polivalent del castell. Hi ha preciositats de quadros, la veritat. Hi ha molt de nivell, la veritat.

Joan ara mos ha sortit una jota. Vinga, anem per llegir un poquet més lento. José de las Heras y Silvia G., Óscar Romero, Menorca Summer Festival es Castell, en el pàrquing de Cales Fonts. Això serà diumenge, dia 5 de juliol. Quina hora? A les 19 hores. Hi haurà servicio de bar.

i divendres, dia 3, van un dirtllat de dia 4, dia 5, i ara dia 3. De juliol, també, a les 19 hores, al pàrquing de Cales Fonts. Festa Holi infantil. En Xala, disco animació infantil. L'entrada és 5 euros, inclou dues bosses. I també hi ha a la venda bosses de Holi a interior del recinte. Bueno, després direm lo d'avui, el que està previst per avui. Anem per una musiqueta. Una música bé de ara. De que temps. No, era aquesta. Però ara. Sí que podem tancar els ulls. Paco, tu com has dit que no tenia gest de fred, de calor? Tanca els ulls i, bueno, pensa que ets a Vinibeca o se'n va o dins la mà. Veuràs, se te'n va tota la calor. Aquesta

Per acabar, anarem a dir, vam avui, dia 23 de juny. Centre del poble. A les 19:30 hi haurà la sortida de la colla de gegants i grallers del castell per recollir els bujots que es cremaran en el festet. Pues faran una volta i recolliran. Jo n'he trobat dos aquí ve de vora. Dos bujots, eh? I ets... Vull fer la foto... I bueno, i segurament que n'hi deu haver més. Segur que en el casal de la gent gran segur que n'hi ha també qualcun de fet, però clar, per allà no he passat. Després a les 20:30, espectacle familiar. La improaventures a càrrec de teatre de xoc. I a les 21:45, festa de Sant Joan en sa, bueno, pues sa caramada, de Can Bujots i es festé, vamos, una paraula. Ah, hi ha un puesto on se tenen que dur, no passaran a recollir-lo als carrers, no. Tots els bujots que s'hagin de cremar en el fester s'han de dur dia 23 abans de les 19:30 a la parròquia de la plaça Esplanada. No, perdó. A la parròquia, a la plaça de l'Esplanada i al carrer Sant Jordi, Fontanilles i Gran.

Bueno, i si qualcú supòs que vol dur qualque cosa per cremar, jo se m'ocorreix. Perquè no tinc temps, perquè si no és... Ves fet jo, bujot, però...

No, no he tingut temps de fer el lòbri. Vés a estar bé, bueno, un quants. Anem a... aquesta cançoneta de Sant Joan.

No sé si és l'edat. Jo crec que em passa molts en l'edat. No sé si és l'edat o és el cansancio, no lo sé. No sé si és el hastío o és la rutina, però ja me cansé. Ja me cansé de les mismes disculpes, de les mismes excuses i de les mismes mentiras. Ahora ya no me esfuerzo, no discuto, ya me da igual lo que piensen y lo que digan. Ahora ya no hay muros en mi casa, ahora está abierta la puerta de mi vida. El que quiera quedarse, que se quede. Y el que se quiera marchar, ya sabe dónde está la salida.

Et hi recordaré que sembla que sí que avui tindrem en Santi, no posar res, i quan no posa res és que en Santi ve, les tres bandes. Però Nalitxo, Jacques B, no se podrà emitir avui, d'acord? ¿Vale?

Antes d'anament, voldria felicitar a tots, a Joans i Joanes, que mos puguin estar escoltant. Per demà, valeu?

i anirem a poc a poc replegant, perquè, bueno, ja ho he comentat quan he començat aquest espai des dimarts en la nit, m'agradaria avui anar a donar condol a la família de la nostra querida amiga de la ràdio, la Magda, la Manoli. Donar les gràcies per la vostra escolta. Recordar que tenim encara espais dels col·laboradors, com en Santi, que demà també hi haurà a soles con Andrea. Que ja tornaràs aquí, pues, segurament, és darrer dia i és darrer dimarts, que serà dia 30 de juny. Que passin una molt bona setmana i un bon cap de setmana també. Que no passin massa calor, eh? I una musiqueta, com faig sempre, per tots vosaltres.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia. 103.4 de sa freqüència modulada. Ràdio Es Castell, sa teva emissora municipal.

0: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.
1: Hace falta.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.
1: Bien, mi vida, tú cántame.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.

0: impressionante aquesta lota.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radio Esquestell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

seguint de prop amor al vent. Et vull veure fent cançons fins

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què?

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

sense l'at. En un conte de fades tu m'havies transportat. Aquí sa gent és agradable, però qualcuna està fatal. I supos que és molt probable

velles que tinc al meu voltant. El cel tot ple d'estrelles i tu que ets la més brillant. Ets la cosa més polida que jo mai hauré vist. Per

petites mànecs entrenaments milicians purs. Nino Breva patir tanta saudade, jo més que melangia gelosia de sa riquesa que donen paraules al camp sonables i esteu accent poesia de